0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
2: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina. Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el sol. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

Bon dia, és divendres 18 de setembre del 2026. A Palamós ha sortit el sol quan hi faltava un minut per dos quarts de vuit i està ara una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà que fem des de Ràdio Capital i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la criminalitat ha anat a la baixa a les comarques gironines durant el primer semestre del 2026 i també que la Bisbal d'Empordà prepara la reurbanització integral del carrer Nou amb una inversió de prop de 840.000 euros i també que aquesta casa, Ràdio Capital, celebrarà els seus 25 anys amb un concert únic dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Pere Tallada. A l'entrevista d'avui parlarem amb Domènec Lladó, de la tribu BTT de Forallac, perquè ens expliqui l'actualitat del club de ciclisme de muntanya que fa més de 15 anys que corre per la nostra comarca. I avui, a més, estrenem secció. Els divendres ens acompanyaran alguns clubs, associacions, consorcis o agrupacions excursionistes, ja ho direm, que ens descobriran racons i rutes del Baix Empordà. Avui comencem amb els tritons de la Vall d'Aro. Això, però, serà d'aquí una estoneta. Abans fem un repàs dels principals titulars que ens deixa aquest divendres 18 de setembre del 2020. 26, aquí a casa nostra.

0: abans de res, saludem a la Maria Alsina. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: La criminalitat ha anat a la baixa a les comarques gironines durant el primer semestre del 2026.
1: El balanç de criminalitat amb dades de tots els cossos policials recull que al territori se n'han registrat un global de 22.256, cosa que representa una caiguda del 6,8%. Entre altres, baixen un 21% els robatoris amb força, un 18% els que es cometen a interior d'habitatge, una tipologia que causa més alarma social, i també els furs i el tràfic de drogues. Una de les dades, però, que ha pujat són les violacions, que han crescut un 9,1%.
0: I els ports de Palamós i Roses busquen captar noves companyies de creuers de gamma alta durant la fira internacional Sea Trade Cruise Met, que se celebra aquesta setmana a les Palmes de Gran Canària.
1: La representació de Costa Brava Cruise Ports manté reunions amb companyies que ja operen a la Costa Brava i amb altres navilieres interessades en noves destinacions mediterrànies. L'objectiu és consolidar les escales que ja fan els ports gironins i al mateix temps atraure nous creuers de gamma alta amb passatgers interessats en experiències turístiques pel territori.

0: La Bisbal d'Empordà prepara la reurbanització integrada del carrer Nou amb una inversió de prop de 840.000 euros, Maria.
1: El projecte afecta una de les vies més antigues i cèntriques del municipi. L'Ajuntament va presentar l'actuació aquest dimecres a l'Ajuntament Vell davant d'una cinquantena de persones.
0: I la cinquena edició de Beuta al Museu combinarà cultura i enoturisme durant els caps de setmana d'octubre amb la participació de 13 museus i 13 cellers de la demarcació de Girona.
1: La iniciativa es desenvoluparà entre el 4 i el 31 d'octubre i permetrà descobrir diferents espais culturals de la demarcació, alhora que els participants podran completar les visites amb tastos de vins de la denominació d'origen Empordà.

0: neix de Vora Pomes, que és una nova campanya educativa que va apropar la poma als infants i fomentar els hàbits d'alimentació saludable des de les escoles i les famílies.
1: El projecte s'adreça a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys i utilitza el joc com a principal eina per transmetre els missatges sobre alimentació saludable. La iniciativa està impulsada per Frutícola Empordà, Giropoma i Girona Fruits, tres empreses que agrupen una part important dels productors de poma a les comarques gironines.
0: I ho dèiem al començament, Ràdio Capital, aquesta casa celebrarà els seus 25 anys amb un concert únic dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Pere Tallada.
1: La Black Music Big Band acompanyarà artistes com Mazzoni, San José, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla de la Bisbal Jove, Chloé Riambau i Joan Robau en una celebració de la música empordanesa.

0: I parlem ara de Diverland, que celebra la seva 7a edició aquest cap de setmana al càmping La Sénia Internacional de Calonge, Maria.
1: El festival tornarà a convertir el recinte en una gran ciutat dedicada a la música i a la festa. La programació s'allargarà durant 3 dies i hi haurà concerts, espectacles, activitats, disfresses i decoracions per tot el càmping.
0: I la festa del Pedal de Palamós arriba aquest diumenge a la 39a edició amb una pedalada popular de 12 quilòmetres pensada especialment per gaudir de l'activitat en família.
1: La sortida serà a les 10 de matí a la plaça del mossèn Gumersind de Sant Joan i el recorregut passarà per diversos espais naturals i paisatgístics del municipi.
0: I també seguim parlant de pedalejar, perquè Palafrugell celebrarà aquest dissabte, demà, 19 de setembre, una nova edició de la Tapaladejada, una activitat que combina bicicleta, tapes i degustacions de vins en un recorregut pel Baix Empordà.
1: La proposta arriba per segon any consecutiu al municipi després de néixer al Vallès Oriental, on ja acumula 17 edicions. En una entrevista concedida al Supermatí, un dels membres de l'organització, Carles Lorente, ha explicat que els preparatius estan pràcticament enllestits i que les inscripcions es tancaran avui divendres, un dia abans de l'activitat.

0: I en aquesta nova temporada del Supermatí encetem també la prèvia esportiva del cap de setmana i ho fem parlant dels equips que ja comencen les seves respectives competicions regulars. Abans, però, Sergi Villena, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Què ens pots explicar d'aquests equips que ja comencen les competicions?
1: Doncs sí, i parlem en primera instància del Palamós i del Torroella, que un any més competiran a la Primera Catalana de Futbol. Els palamosins debutaran aquest diumenge al camp del Lloret, mentre que els torroellencs ho faran el mateix dia al camp del Cardedeu.
0: I el grup primer de la Segona Catalana també es disputa la primera jornada de Lliga. Repassem els equips que jugaran en aquestes categories d'aquí del Baix Empordà.
1: Enguany, Begú i Atlètic Bisbalenc són els representants de la comarca en aquesta categoria. Els begurencs iniciaran la temporada jugant al camp de l'Olot B, mentre que els de la Bisbal d'Empordà rebran l'Arbúcies a casa.
0: I recordem que tant Bisbal Bàsquet com Club Hoquei Palafrugell es troben encara en pretemporada i, per tant, posem la mirada en els equips de la ciutat de Girona, començant parlant especialment del Girona de futbol.
1: Sí, parlem del Girona de futbol i també recordem que els dos equips de bàsquet de la ciutat, Bàsquet Girona i Uni, tampoc han començat encara la temporada regular. L'equip de futbol, dirigit aquest any per Quique Álvarez, jugarà demà dissabte al camp del Cádiz.
0: I fins aquí el repàs dels principals titulars d'aquest matí de divendres 18 de setembre del 2026 aquí al Baix Empordà, però és que més enllà de casa nostra també passen coses.
2: Avui comença el judici del cas Inipro. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, és el principal acusat. Fa 13 anys es va destapar la presumpta xarxa de favors polítics. Segons la causa, hauria desviat diners públics de l'Ajuntament de Tarragona en benefici del Partit dels Socialistes de Catalunya. L'alta demanda fa créixer les importacions de cotxes de segona mà. Arriben vehicles més antics i més contaminants. Enguany han entrat de l'estranger prop de 12.000 cotxes d'ocasió. Gairebé 5.400 tenen més de 10 anys. El preu de l'habitatge ha tornat a batre un rècord a Espanya, però a Catalunya s'ha frenat en sec. L'habitatge de compra s'ha encarit un 10% l'últim any, però només ha pujat un 0,2% l'últim trimestre, segons les dades del Ministeri d'Habitatge. S'ha restablert la circulació a les línies de tren R2 i R11. Han quedat tallades durant hores per dos nous forats arran de la pluja. La majoria d'afectacions ja s'han resolt. Però encara hi ha un tall en una part de la línia 11 del metro de Barcelona. 11 pasteres han arribat a les Balears amb prop de 170 persones en un sol dia. Aquest any ja hi haurien arribat gairebé 6.000 migrants per aquesta via. La xifra supera la de les Canàries, on les arribades han baixat a la meitat. La ruta balear, per tant, ja pesa més en aquest flux migratori. La policia ha confiscat prop de 2,5 tones de cocaïna a Sant Just i Màlaga. Hi ha 15 detinguts. L'operació ha permès desmuntar una xarxa que importava i exportava droga cap a altres països europeus. Feia servir vehicles de gamma alta per moure-la. La delinqüència baixa un 7,4% respecte a l'any passat. El Ministeri de l'Interior diu que la criminalitat cau a la majoria de ciutats, però els delictes pugen en 18 municipis de més de 20.000 habitants. Pots consultar el teu municipi al mapa de 3Cat Info. Catalunya ha enviat 149 avisos al mòbil en 3 anys. El debat sobre aquest sistema ha crescut després dels aiguats de dimecres a Barcelona i dels de fa unes setmanes a la Costa Daurada. Ara es mira qui decideix l'avís, com es fa i quan s'activa. L'objectiu és clar, avisar a temps i evitar riscos quan el temps canvia de cop. A Calaf ja funciona la primera estació ferroviària privada de mercaderies de Catalunya en 30 anys. La impulsa una empresa de logística de l'automòbil que farà servir la línia RL4 per moure els seus vehicles. Aquest nou punt vol agilitzar el transport de cotxes per tren, també reforça l'activitat logística a la comarca i obre una via nova per al sector.
0: Són gairebé les 8 i 11. Fem aquesta hora una repassada a la previsió del temps. És que hem passat una nit on s'ha notat clarament que el termòmetre va de baixa. Les mínimes han caigut fins als 15 graus a l'interior i amb prou feina s'han mantingut en els 17 o 18 graus arran de la mar. Avui la rebequeta o la màniga llarga fina ja no serà opcional a primera hora del matí, com ja estem comprovant en aquestes hores. Durant el matí tindrem un cel amb núvols i clarianes que aniran alternant-se. L'ambient serà molt suau i respirable, ideal per fer activitats a l'aire lliure. Però a la tarda, atenció, perquè creixerà la nuvolositat des de l'interior i cap a la costa. A partir del migdia o mitja tarda, no es descarta algun xàfec o ruixat curt, però localment intens, especialment a prop de les Gavarres o del massís del Montgrí, que es podria desplaçar cap a la línia de mar. I les temperatures màximes quedaran molt frenades, no passaran dels 23 o 24 graus a la costa i ens quedarem entorn dels 25 graus a la Bisbal o a Torroella de Montgrí. I nosaltres ara, quan són les 8 i 12 minuts, és el moment per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Ada Klein.

0: Davant de l'actualitat aclaparadora, farcida de tants comptes pendents no resolts, esdeveniments que evidencien la gestió sense rumb a tants nivells polítics i passatges nefastos sobre l'economia, la salut, l'ensenyament i etc., aquesta parada estival me l'he volguda prendre com un reset, en un intent d'anestesiar les milers de preocupacions que ens sotgen cada dia. No és que hagi viscut d'esquenes a les notícies, però sí una mica de gairell. I he procurat trepitjar verd, banyar-me encara més que mai a mar i empapar-me de contingut cultural en totes les seves formes, d'aquí i de fora. He tornat, no renovada, però amb la convicció de que aquesta fórmula, en comptes de fer-nos més irresponsables, ens ajuda a tocar més de peus a terra, viure més serenament i ser més forts i feliços. Ara espero que les orenetes a casa se'n vagin i mentrestant els hi parlo, perquè els ocells no entenen el que els hi dius, però reconeixen les veus. I a còpia de revistes, llibres, podcasts i etc., em vaig blindant per lo que s'hagi d'entomar. Parlant d'oranetes, ahir vaig aprendre que el primer viatge en avió que es va fer entre Venècia i Viena, cap als anys 20 o 30 del segle passat, a Àustria hi va haver un temporal terrible en plena primavera, amb un vent polar gèlid que va fer caure milers d'oranetes a terra. Els venecians, esgarrifats, en van agafar tantes com van poder, les van entaforar en gàbies i se les van endur al vol de tornada cap a València, on, recuperades, les van deixar anar. No us servirà de res, potser, la imatge de centenars d'oranetes envolant-se al cel de Venècia, però us la regalo per si us pogués fer tan feliç com a mi. Bona represa.
1: Doncs moltes gràcies per aquests desitjos i per aquest comentari a la bona represa de la temporada per tu també. Nosaltres, ara quan falta un minut per un quart de nou del matí, d'aquest matí de divendres, aquí al Supermatí farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem amb l'entrevista a Domènec Lladó de la tribu BTT de Forallac. Fins ara!
2: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
3: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Bruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Bruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir.

0: revoltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al joubellrestaurant.com.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
3: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
4: més econòmic del que et penses
3: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
4: del nostre web,
3: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
4: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
3: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
5: Passen 3 minuts d'un quart de 9.

0: Seguim aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. A l'entrevista d'avui, tal com us hem explicat al començament, volíem parlar amb Domènec Lladó, que és de la tribu BTT de Forallac, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest club de ciclisme de muntanya que fa més de 15 anys que roda per aquí, per la comarca del Baix Empordà i voltants. Abans de res, Domènec, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, si hi ha algú que encara no coneix qui sou, què feu, presenta't una mica.
1: Bé, bueno, mira, al final la tribu és un club esportiu que està situat a Vulpellac i res, una instal·lació esportiva amb 15.000 metres quadrats on es disfruta del ciclisme i doncs, ofereix un espai doncs, perquè tothom pugui venir i pugui practicar allà l'esport amb seguretat i amb una gent doncs, que uneix allà i per no estar sol.
0: Si anem fins al 2009, que és quan es va crear, quan va néixer aquest projecte, qui l'impulsa, com neix, amb quin objectiu es crea? Què ens pots explicar d'això?
1: Va, el club de la tribu surt l'any 2009, perquè bueno, a Fontet es feia una carrera de descens i per tal doncs, de poder organitzar es necessitava un club, i aquest club doncs, surt aquest any 2009 per fer la carrera i a partir d'aquí doncs, el club va organitzant diferents esdeveniments esportius fins a l'any 2013 que, bueno, que es donen compte doncs, que perquè hi hagi una continuïtat darrere doncs, igual necessiten implicar i que vingui gent, aleshores intenten doncs, crear el tema de l'escola, no? Aleshores hi ha una aposta molt forta per part de l'Ajuntament i s'ofereix un espai doncs, per poder començar amb aquesta pràctica del ciclisme i a partir d'aquí doncs, va creixent fins a arribar doncs, avui en dia amb una instal·lació doncs, d'unes dimensions considerables. Mm-hmm.
0: Parles de les dimensions d'aquesta instal·lació, però si parlem de persones, no sé quanta gent hi ha vinculada al club, si teniu un registre, si teniu entre socis, entre organitzadors...
1: Sí, el club aproximadament hi ha una seixantena de socis, de famílies, diguem-ho de famílies, al final és un espai on tothom col·labora de grans i petits i diguem que és una seixantena de famílies, sí.
0: Comentaves també ara que us heu dedicat una mica més especialment cap a una escola de ciclisme, podríem dir, pels més petits.
1: Sí, al final creiem que és la base, no? Perquè la idea és poder fomentar aquest esport, que la gent creixi, que el conegui, que sàpiguen el que és el ciclisme i fer-ho des de la base. Doncs creiem que és la manera perquè aquests nanos doncs, puguin créixer, veure una mica doncs, el que hi ha i que perdurin el temps.
0: En aquests ja 17 anys que teniu d'existència com a club, com a tribu BTT, heu notat que l'auge del ciclisme

0: Turisme que es viu sobretot a comarques gironines, a Girona ciutat especialment, però també arreu de les comarques gironines, també al Baix Empordà, s'ha notat molt que cada cop hi ha més gent que s'interessa pel ciclisme, més concretament, en aquest cas, pel ciclisme de muntanya?
1: Sí, sempre ha anat creixent. El ciclisme de muntanya va arribar aquí no fa molts anys, era un esport poc conegut i a poc, amb tota l'evolució que ha anat patint i les millores que s'han anat fent, doncs tothom s'hi ha anat enganxant. Al final és un esport que es practica a l'aire lliure, que és un esport que es coneix poc o que es coneixia poc, però que enganxa molt. I aquesta sensació de llibertat crec que també fa doncs, que aquell qui ho provi o que ho prova doncs, s'enganxa i bueno, això fa doncs, que creixi i que vagi evolucionant.
0: Perquè m'interessa conèixer quin és el procediment. És a dir, arriba un nen que s'interessa, els seus pares el volen introduir en aquest món de la BTT, del ciclisme de muntanya. Què feu des del club? És a dir, com es comença des de zero un nen que vol aprendre a anar amb bici de muntanya?
1: Doncs al final nosaltres el que ensenyem són les bases del ciclisme, no? Doncs que és intentar, bueno, és aprendre a pedalar, a frenar i a girar. I un cop el nen o nena doncs, aprenen aquestes bases, els comencem a introduir una mica doncs, cap a la muntanya i cap a la pràctica doncs, aquestes més baixades, de fer quatre salts, de poder anar una mica més ràpid, tota aquesta evolució doncs, dintre del ciclisme, no? El que passa doncs, que sí que és molt important doncs, que un nen petit tingui unes bases molt creades, molt treballades, i a partir d'aquí doncs, es pot sortir fora sempre per donar seguretat, perquè si surts fora, doncs, el que hem d'intentar és que almenys aquest nen o nena doncs, tingui un mínim coneixement i que no posi en risc ni la seva seguretat ni de qualsevol altre vianant o persona que estigui en el bosc.
0: No sé si hi ha, sovint hi ha com pares i mares protectors amb els seus fills, que poden veure aquest tipus d'esports com a perillosos, no? Que es farà mal al nen o la nena, i millor no apuntar-lo a aquest tipus de disciplina, sinó anar cap a unes altres, entre cometes, més segures. Què els diries a aquests pares i mares?
1: Evidentment que sempre que fas alguna activitat física hi ha un risc, i el ciclisme, doncs sí, té algú de risc, el que passa doncs que per tal de minimitzar-ho, el que intentem fer doncs, és una feina molt ben feta, intentem calmar molt els nens, que vinguin amb les proteccions que toquen, que no facin bogeries que no són aptes pel seu nivell. Si les coses les controlem una mica i portem les coses amb sentit comú, la veritat és que tots aquests riscos baixen molt, i ja et dic, igual doncs, en aquests 12 o 14 anys d'escola, doncs sí, alguna caiguda hi ha hagut, però no és una cosa que destaquis.
0: Si parlem d'edats, de quina edat fins quina edat es poden apuntar els nens i adolescents, joves, adults que volen venir a la tribu BTT? Teniu un límit d'edat?
1: Doncs mira, sí, comencen a partir dels 4 anys, que ja és d'aquesta edat on es comencen a fer totes les extraescolars. Tenim un grupet d'aquests de 4, 6, 7, 8 anys, i després ja venen els altres grups més grans, que bueno, va fins a aproximadament fins als 16 anys, 16, 17. A partir d'aquí ja, normalment amb l'escola ja pleguen, ja han complert el seu cicle. A més, amb aquestes edats comencen batxillerats, cicles formatius, i normalment doncs, és difícil poder compaginar una mica l'esport amb els estudis, i és quan aproximadament ja pleguen. L'única cosa positiva és que molts nanos d'aquests que marxen pleguen de l'escola però segueixen vinculats al club amb esdeveniments esportius i amb altres formacions.
0: Us passa sovint això que els nois o noies que arriben a una edat que ja no s'hi poden comprometre tant amb el club, amb la tribu, que segueixin lligats en el club de BTT d'aquí de Vulpellac? Clar, per vosaltres deu ser un orgull enorme.
1: Sí, home, està clar. Vull dir, al final és l'objectiu, no? Vull dir, no, que aquesta gent que creix es quedi amb nosaltres, es quedi al club i pugui aportar doncs, tota aquesta formació que ha tingut de petit amb totes aquestes bases i que energia nova, no? Per ajudar doncs, a fer un manteniment del biciparc, a organitzar carreres, a ajudar a estar a l'escola. És imprescindible doncs, perquè això pugui créixer i perquè pugui seguir existint.
0: Corregeix-me si m'equivoco, però crec que us especialitzeu concretament en el descens i l'enduro. El descens, la gent que ens escolta segurament ja sabrà el que és, la paraula ja ho diu perfectament, que és baixar, però l'enduro, pel qui no ho conegui, què és?
1: Aviam, ens especialitzem, la tribu ha tingut un caràcter, bueno, s'ha especialitzat en aquestes modalitats, tot i que no són les úniques que es practiquen. Al final, vull dir, el ciclisme base, intentem tocar una mica les diferents disciplines que hi ha, perquè ja et dic, començar amb el descens és bastant complicat pels petits. Aleshores, el que fem són temes generals i quan es van fent més grans i agafen més nivell, després cadascú una mica tria aquest camí que busca, vol, si vol anar cap a l'enduro, vol anar cap al descens o vol anar cap al pump track, i aleshores sí que fem treball més específic. Per qui no ho conegui, l'enduro, si la diferència entre l'enduro i el descens és que el descens et pugen amb un remonte, que pot ser amb furgoneta o amb telecadira, com sigui, i només es compta el tram de baixada, i a l'enduro, a part de la baixada, doncs implica també pujar amb la bicicleta pulmonar cap a dalt, cap a la sortida. Aleshores, tens un tram de pujada i quan arribes a dalt, doncs hi ha tota la part cronometrada cap a baix.
0: Entenc que el descens, la disciplina de descens és més divertida, doncs, no? Perquè si ja et pugen amb un cotxe, amb una furgoneta, aquest esforç que t'estalvies, o els ciclistes també teniu aquesta vessant de voler patir, que també us agrada allò de pujar segons quines pendents molt exigents, que no sé fins quin punt sou una mica masoquistes, eh?
1: Hi ha de tot. Vull dir, al final trobes la típica gent super motivada, amb moltes ganes, que els agrada molt patir, i després hi ha altra gent més racer, que li dic jo, més amb ganes més de baixar, que la pujada la odien i no ho volen. És una mica, passes una mica pels dos extrems, no? De qui li agrada molt patir, qui li agrada pujar, i el que ho odia i que diu, uf, pateixo molt i això no m'agrada.
0: Evidentment, hi ha de tot. Ja per anar acabant, Domènec, no sé si hi ha algunes proves, algunes curses que organitzeu des de la tribu BTT que t'agradaria destacar, o també algunes, si vols fer una crida, també per si voleu que hi hagi més famílies en aquesta ja gran família, valgui la redundància, com sou vosaltres a la tribu de BTT de Bopallac.
1: Doncs mira, molt interessant, perquè aquest any s'ha fet el Campionat de Catalunya de Pump Track a la tribu, i l'any 2027 es farà el Campionat d'Espanya. Per tant, això ja et diu una miqueta doncs, de quines instal·lacions hi ha, de com és aquest pump track i de la gent com s'està implicant. I així, a més curt termini, aquest 10 i 11 d'octubre es fa el Campionat de Catalunya d'Enduro, que des de fa uns quants anys s'havia organitzat a altres territoris i doncs, aquesta vegada torna cap aquí, cap a Forallac.
0: I res, ja per anar acabant, no sé si cap a on va la tribu BTT, quins són els objectius de cara als pròxims anys, consolidar aquesta tribu com a escola de ciclisme, com bé comentaves, o també sou ambiciós, voleu organitzar més coses, voleu fer més curses?
1: No, més ambiciosos no, seguir consolidant el que tenim i sobretot doncs poder, quan fem algun esdeveniment o el que estem fent, doncs poder-ho fer amb la màxima qualitat possible. Al final, això és un club, la gent quan s'implica és amb el temps lliure que queda i el que no pots pretendre és organitzar moltes proves. El que hem de fer és organitzar les dues o tres que es fan i poder oferir que siguin, ens agradaria que fossin les millors. I mira, doncs hem fet aquestes proves, però la veritat és que han quedat superbé i que tothom que ve està content.
0: Doncs,
1: això és l'important.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge, això és l'important segons Domènec Lledó de la tribu BTT de Bopallac. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí per explicar-nos una mica més de la vostra actualitat i activitat que feu, que no és poca. Domènec, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres per donar veu al ciclisme i ens veiem a la propera.
0: Doncs nosaltres, quan són 2:15, entrem ja en el bloc informatiu.

0: La criminalitat ha anat a la baixa a les comarques gironines durant el primer semestre del 2026. El balanç de criminalitat, amb dades de tots els cossos policials, recull que al territori s'han registrat un global de 22.256, cosa que representa una caiguda del 6,8%. D'entre altres, baixen un 21% els robatoris amb força, un 18% els que es cometen a l'interior de l'habitatge i també els furts i els tràfic de drogues. Una de les dades, però, que ha pujat són les violacions, que han crescut un 9,1%. Maria Alzina.
1: Entre aquelles tipologies que han anat més a la baixa s'hi troben els robatoris amb força, que ha arribat a caure un 21%, i dins d'aquests, aquells en què els lladres entren a robar a l'interior dels domicilis han baixat al seu torn un 17%. També han baixat els furts un 6% i les sustraccions de vehicles o els delictes vinculats amb el tràfic de drogues i el cultiu de marihuana. Pel que fa als ciberdelictes, les estafes comeses per internet o a través de les xarxes, que estan a l'ordre del dia, registren un descens del 4,4%. Tot i el descens global, una tipologia que registra un increment preocupant són les violacions, perquè entre gener i juny la demarcació ha registrat 108 agressions sexuals amb penetració. Això sí, la resta de tipologies de delictes contra la llibertat sexual, per exemple, els tocaments segueixen la tendència general i al llarg del 2026 se n'han registrat menys que l'any anterior. El balanç de criminalitat també recull que les comarques gironines han crescut un 13% les lesions i les baralles tumultuàries, que s'han registrat 7 temptatives d'homicidi o assassinats entre gener i juny, i també els 3 crims que han tingut lloc a la demarcació, entre els quals hi ha l'home que va matar l'exparella ganivetades en ple carrer a Figueres.
0: L'estadística també desgrana les dades de les principals ciutats de la demarcació.
1: En concret, les que tenen més de 20.000 habitants. Hi ha Girona, Banyoles, Planes, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols. En aquest cas, els delictes baixen a la immensa majoria de poblacions, amb excepció de Banyoles i Lloret de Mar. En el primer cas, durant el primer semestre, s'han registrat 589 i a Lloret l'increment ha estat del 5,1%. Per contra, però, a l'altre costat de la balança, allà on més han baixat els delictes, és a Palafrugell, amb 682 dos casos, un 18% menys, i a Roses. Entre gener i juny aquí se n'han registrat 778, un 20% menys. A Girona, entre gener i juny, s'han registrat 3.329 delictes davant dels 3.457 de l'any passat. A la ciutat, si bé destaca el descens de robatoris amb força, també és cert que s'han denunciat 26 violacions, tot i que la resta de delictes contra la llibertat sexual han anat a la baixa. A Blanes, durant el primer trimestre semestre de l'any s'han registrat 937 delictes, a Figueres 1.843, a Olot 631, a Salt 1.367 i per últim a Sant Feliu 592, tots amb dades a la baixa.
0: I els ports de Palamós i Roses busquen captar noves companyies de creuers de gamma alta durant la fira internacional Sea Trade Cruise Med, que se celebra aquesta setmana a les Palmes de Gran Canària. La representació de la Costa Brava Cruiseports també manté reunions amb companyies que ja operen a la Costa Brava i amb altres navilieres interessades en noves destinacions mediterrànies. L'objectiu és consolidar les escales que ja fan els ports gironins i al mateix temps atraure nous creuers de gamma alta amb passatgers interessats en experiències turístiques al territori.
1: La proposta vincula les escales dels creuers amb l'oferta cultural, gastronòmica i natural de la Costa Brava. També incorpora activitats com rutes en bicicleta, excursions, compres i propostes relacionades amb l'enogastronomia. La intenció és que aquestes activitats generin activitat econòmica als municipis de la demarcació i contribueixin a ampliar l'impacte de les escales més enllà dels mateixos ports. Durant la fira també es presenten nous materials promocionals de la Costa Brava Cruiseports. Els professionals poden consultar informació sobre els ports de Palamós i Roses, els municipis i el calendari anual d'escales. La promoció també inclou informació sobre les companyies que operen actualment a la Costa Brava i sobre les diferents propostes turístiques disponibles per als passatgers. La marca Costa Brava Cruiseports està integrada per ports de la Generalitat, els ajuntaments de Palamós i Roses, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Cambra de Comerç de Girona i la Cambra de Comerç de Palamós. La Fira Sea Trade Cruise Med reuneix aquest any uns 2.000 professionals del sector dels creuers procedents de 80 països amb prop de 180 expositors. Paral·lelament, la delegació catalana també promociona el port de la Ràpita a través de la marca Delta Ebreport. En aquest cas, les reunions se centren en les companyies de creuers de petit format i de gamma alta.

0: La Bisbal d'Empordà prepara la reurbanització integral del carrer Nou amb una inversió de prop de 840.000 euros. El projecte afecta una de les vies més antigues i cèntriques del municipi. L'Ajuntament va presentar l'actuació aquest dimecres a l'Ajuntament Vell davant d'una cinquantena de persones. Maria Alzina.
1: El projecte està ara en exposició pública i el govern municipal preveu aprovar-lo definitivament al ple del mes d'octubre. Després quedarà preparat per a sortir a licitació. L'inici del procés dependrà de la disponibilitat de finançament municipal per assumir el cost de les obres. L'actuació cobrirà a prop de 380 metres de carrer. La major part correspon al carrer Nou amb uns 350 metres entre el carrer Primer d'Octubre i el carrer Eusebi Díaz Costa. El projecte també inclou una trentena de metres del carrer de la Rampa. La reforma preveu una renovació completa de l'espai públic i les obres retiraran el paviment actual i crearan una plataforma a un sol nivell. Aquest canvi reduirà les diferències entre la vorera i la calçada i facilitarà el pas de persones amb mobilitat reduïda. El carrer presenta actualment voreres estretes i irregulars, paviment envellit i diversos trams amb esquerdes. Els serveis situats sota el carrer també necessiten una renovació profunda. Els informes tècnics descarten una reparació superficial i plantegen una intervenció integral. Les obres així renovaran el clavegueram i la xarxa d'aigua potable. El projecte també crearà un nou sistema per separar les aigües i millorar-ne la recollida i se soterraran les xarxes elèctriques i de telecomunicacions que ara passen en alguns punts per les façanes. El nou carrer incorporarà també 17 punts de llum amb 12 emissors de llum i 5 nous arbres. La calçada tindrà una amplada constant gairebé de 3 metres i les voreres mantindran una amplada mínima propera al metre i mig i els espais de pas lliure superaran aquesta mida. Les obres tindran una durada prevista de 6 mesos i el consistori vol executar-les en una única fase. El ple municipal va aprovar inicialment el projecte a finals de juliol i ara falta completar la tramitació i garantir els recursos econòmics necessaris.
0: I la cinquena edició de Beuta, el museu combinarà cultura i enoturisme durant els caps de setmana d'octubre amb la participació de 13 museus i 13 tallers de la demarcació de Girona. La iniciativa es desenvoluparà entre el 4 i el 31 d'octubre i permetrà descobrir diferents espais culturals de la demarcació, alhora que els participants podran completar les visites amb tastos de vins de la denominació d'origen Empordà.
1: En total s'han posat a la venda prop de 400 places amb un preu fix de 22 euros per persona. Les entrades estan disponibles des d'aquest dimecres a través de la plataforma de venda de l'entitat. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona impulsa aquesta proposta a través dels clubs de màrqueting de cultura, identitat i de la ruta del vi de la denominació d'origen Empordà. L'objectiu és afavorir l'intercanvi de públic entre els sectors cultural i vitivinícola, especialment fora de la temporada turística de i contribuir així a desestacionalitzar l'activitat turística. La cinquena edició incorpora diversos espais culturals per primera vegada, entre els quals hi ha l'Espai Carmen Thyssen, el Museu del Joguet de Catalunya i el Castell de Sant Ferran. El programa també inclou el Museu de la Pesca, el Castell Gala Salvador Dalí, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullestret i el Museu d'Arqueologia de Catalunya de Girona, entre d'altres. Pel que fa al sector vitivinícola, la principal novetat és la incorporació del celler cooperatiu de Espolla, que se suma als cellers participants d'edicions anteriors. Les activitats tindran una capacitat aproximada d'entre 20 i 30 persones, de manera que la proposta ofereix una experiència en un grup reduït i combina la descoberta del patrimoni amb la cultura del vi. La iniciativa manté el format que ja ha tingut resposta en les anteriors edicions. De fet, la quarta edició va reunir prop de 300 participants i va superar el 70% d'ocupació en les activitats programades.

0: Neix de vora pomes, que és una nova campanya educativa que vol apropar la poma als infants i fomentar els hàbits d'alimentació saludables des de les escoles i les famílies. El projecte s'adreça a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys i utilitza el joc com a principal eina per transmetre els missatges sobre alimentació saludable. La iniciativa està impulsada per Frutícola Empordà, Giropoma i Girona Fruits, tres empreses que agrupen una part important dels productors de poma de les comarques gironines.
1: Les tres empreses formen part de la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, que inclou quatre varietats de pomes, són la Gala, la Golden, la Granny Smith i la Red Delicious. La campanya presenta els infants com a devorapomes, una mena de depredadors que han d'aprendre a identificar les seves preses. A través d'aquest relat, els participants descobreixen les característiques de cada varietat. Les activitats proposen diferenciar les pomes pel color, la textura i el gust, però també pel soroll que fan quan se'ls dona una queixalada. D'aquesta manera, la proposta combina informació i experiència directa perquè els infants coneguin millor una fruita habitual en la seva alimentació. Els centres educatius que participin en el projecte també rebran pomes de proximitat. Els alumnes podran tastar-les i experimentar directament amb el producte durant les activitats. La campanya vol utilitzar la poma com a punt de partida per parlar també de la pagesia, el territori, la sostenibilitat i el producte local. La iniciativa compta amb finançament europeu i tindrà una durada prevista de 5 anys. Durant aquest primer curs, els continguts es difondran principalment a través de xarxes socials i del web del projecte. La pàgina ofereix materials educatius, activitats i recursos perquè els docents puguin treballar la proposta a les aules. Les famílies també hi trobaran contingut per continuar aquestes activitats des de casa. A partir del curs vinent, la iniciativa preveu ampliar les activitats educatives amb visites i tallers per les escoles. Aquestes noves propostes es farien a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària Mas Badia, situat a la Tallada d'Empordà. Els impulsors volen donar continuïtat al projecte i convertir Devora Pomes en una eina estable per apropar els infants al consum de la fruita i el producte agrícola de les comarques gironines.
0: I aquesta casa, Ràdio Capellà de l'Empordà, celebrarà els seus 25 anys amb un concert únic dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Pere Tallada. L'espectacle, titulat 25 anys de paisatge musical empordanès, reunirà alguns dels artistes que han format part de l'escena musical del territori durant l'últim any, l'últim quart de segle, volien dir, en una producció especial amb la Black Music Big Band com a formació estable.
1: El concert comptarà amb la participació d'Amazoni, San José, Diversiones, Fetus, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloé Riambau i Joan Robau, que convertiran escenari en una proposta creada especialment per celebrar la trajectòria de Ràdio Capital i la seva vinculació amb la cultura empordanesa. La proposta planteja un recorregut per la música creada al territori durant els darrers 25 anys amb artistes de diferents generacions i estils. La Black Music Big Band actuarà com a fil conductor d'un espectacle unitari amb arranjaments específics que permetran adaptar els diferents repertoris al llenguatge d'una gran formació musical. L'espectacle vol mostrar la diversitat del paisatge musical empordanès, posant en relació la cançó d'autor, el pop, el rock, la música festiva, entre moltes altres. La incorporació de la Copla Bisbal Jove reforça aquesta mirada àmplia sobre la creació musical al territori i el diàleg entre tradició i contemporaneïtat. El concert forma part del programa General de celebració dels 25 anys de Ràdio Capital, una commemoració que durant tot l'any ha desplegat activitats culturals, exposicions i produccions pròpies arreu del territori.

0: I seguim parlant de música, perquè Diverland celebra la 7a edició aquest cap de setmana al càmping La Sènia Internacional de Calonja. El festival tornarà a convertir el recinte en una gran ciutat dedicada a la música i la festa. La programació s'allargarà durant 3 dies i hi haurà concerts, espectacles, activitats, disfresses i decoracions per tot el càmping, Maria.
1: La proposta combina música, ambientació i activitats per a públics de diferents edats. Aquest any Jurassic Park serà el gran protagonista de l'ambientació. Els dinosaures ocuparan bona part de la decoració del recinte. Moltes famílies i grups d'amics ja preparen les seves parcel·les durant els dies anteriors. També elaboren disfresses relacionades amb la temàtica del festival. Així, el càmping es converteix en un gran parc juràssic durant tot el cap de setmana i la Diverland vol reunir unes 2.500 persones durant aquesta 7a edició. L'organització també destaca l'alta demanda d'allotjament durant aquestes dates. Els bungalows i les parcel·les acostumen a completar les reserves amb motiu del festival. El moment principal del festival arribarà dissabte a la nit amb el concert de l'Orquestra Diversiones. L'actuació serà un dels actes centrals del programa i l'organització presenta Diverland com una festa de final d'estiu per a petits i grans. La música i l'ambientació retro tornen a ser un dels principals ingredients. La 7a edició mantindrà així el format habitual del festival. Seran 3 dies de música, activitats i ambientació temàtica que tancaran l'estiu al càmping La Sènia Internacional.
0: I la festa del pedal de Palamós arriba aquest diumenge a la 39a edició amb una pedalada popular de 12 quilòmetres pensada especialment per gaudir de l'activitat en família. La sortida serà a les 10 del matí des de la plaça de mossèn Gumersind de Sant Joan i el recorregut passarà per diversos espais naturals i paisatgístics del municipi.
1: La ruta serà principalment planera i començarà a Sant Joan en direcció a l'aparcament de la platja del Castell, on els participants trobaran un primer avituallament amb esmorzar i aigua. Després d'aquesta parada, la pedalada continuarà pels camins del paratge natural de Castell abans d'emprendre el camí de tornada cap a Sant Joan. Els participants arribaran de nou a la plaça mossèn Gumersind, on trobaran un segon avituallament i podran continuar amb les activitats preparades per tancar la jornada. La festa final inclourà inflables, música i un sorteig de material esportiu entre les persones participants amb l'objectiu de completar la jornada esportiva amb activitats lúdiques. La Festa del Pedal està organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Joan i l'Ajuntament de Palamós i manté el format d'una activitat oberta a famílies i aficionats de la bicicleta. Les inscripcions tenen un preu de 3 euros si es fan anticipadament, mentre que les persones que s'hi apuntin el mateix diumenge hauran de pagar 4 euros. Les inscripcions anticipades es poden formalitzar a través del web Palamós Esportiu, mentre que els participants també podran inscriure's presencialment abans de començar la sortida. Els dorsals es podran recollir una hora abans de la sortida a la plaça de mossèn Gumersind de Sant Joan i la proposta permetrà recórrer diversos espais del municipi en bicicleta i al mateix temps descobrir l'entorn natural de Castell en un itinerari adaptat a una activitat popular.

0: i Palafrugell celebrarà aquest dissabte 19 de setembre, o sigui demà, una nova edició de la Tapa de l'Ajada, una activitat que combina bicicleta, tapes i degustacions de vins en un recorregut del Baix Empordà. La proposta arriba per segon any consecutiu al municipi després de néixer al Vallès Oriental, on ja acumula 17 edicions. En una entrevista concedida al programa, aquest programa, al supermatí de Ràdio Capital, un dels membres de l'organització, Carles Lorente, ha explicat que els preparatius estan pràcticament enllestits i que les inscripcions es tancaran avui divendres, un dia abans de l'activitat.
1: La Tapa de l'Ajada va néixer vinculada a l'Ateneu l'Aliança de Lliçà d'Amunt al Vallès Oriental. La iniciativa va arribar l'any passat a Palafrugell gràcies a la relació entre aquesta entitat i el Centre Fraternal. Lorente ha explicat que l'expansió de la proposta es va plantejar coincidint amb el centenari de l'Ateneu l'Aliança, amb la voluntat d'establir vincles amb altres ateneus de Catalunya. La bona relació amb el Centre Fraternal va fer possible traslladar-ne una edició al Baix Empordà.
2: I la raó és que coincidint amb el centenari de l'Ateneu l'Aliança, es van voler establir vincles en altres ateneus de Catalunya, no? Mm-hmm. I com tenim molta relació amb el fraternal, doncs es va decidir fer aquí. O sigui que és una activitat que ja té un cert renom al Vallès i que, bueno, que esperem que també ho tingui aquí al Baix Empordà.
1: L'activitat està plantejada com una passejada ciclista d'entre 32 i 33 quilòmetres amb sortida i arribada a Palafrugell i un recorregut per diferents punts del Baix Empordà. Lorente remarca que no cal tenir un nivell elevat de ciclisme per participar-hi. El recorregut és assequible i està pensat per a ciclistes amateurs que vulguin gaudir del paisatge i de la gastronomia sense un component competitiu. Cada 5 o 6 quilòmetres aproximadament els participants faran una parada on trobaran una etapa elaborada pels membres de l'Ateneu Gastronòmic de l'Aliança i una degustació de vi. En total, la jornada inclou 6 tapes i 6 degustacions de vi, sempre amb la voluntat de promoure un consum moderat. La ruta no es limita al nucli de Palafrugell, el recorregut també passa per indrets com Esclanyà, Torrent o Sant Feliu. Una de les parades confirmades és Tamariu, amb la voluntat que els participants puguin gaudir d'espais atractius al llarg de la jornada. L'organització porta aproximadament 6 mesos treballant en aquesta edició, entre el disseny de la ruta, la selecció de les parades i la coordinació de la part gastronòmica. De cara al futur, la voluntat és que cada vegada més persones i entitats de Palafrugell i el Baix Empordà s'impliquin en l'organització i facin seva la proposta.
0: Són gairebé les 8:50.

0: Ja sabeu que aquí al Supermatí ens agrada parlar d'esports. Els divendres ho fem amb Sergi Villena, que es porta la prèvia sempre del cap de setmana, i els dilluns ho rematem amb la secció esportiva, amb la crònica dels resultats dels equips de la nostra comarca i també de les comarques gironines, amb Oriol Bernà. Però avui és divendres, així que en aquesta nova temporada del Supermatí encetem la prèvia esportiva del cap de setmana. Ho fem parlant dels equips que ja comencen les seves respectives competicions regulars. Parlem, en primera instància, del Palamós i del Torroella de futbol, que un any més competiran a la primera catalana. Els palamosins debutaran aquest diumenge al camp del Lloret, mentre que els torroellencs ho faran el mateix dia al camp, en aquest cas, del Cardedeu. Sergi.
1: Els dos equips baixempordanesos iniciaran el curs jugant com a visitants i repetint presència a la categoria. El Palamós, que va estar molt a prop d'aconseguir l'ascens a la Lliga Elite l'any passat, comença una nova temporada amb el mateix objectiu. Els blau i grocs s'estrenen al camp del Lloret. I per la seva banda, el Torroella visitarà el Cardedeu amb la voluntat d'obtenir un resultat positiu. I per què no començar també a somiar amb un hipotètic ascens després de mantenir la categoria primera catalana la temporada passada.
0: I el grup primer de segona catalana també de futbol es disputa la primera jornada de Lliga també aquest cap de setmana. Enguany, Begur i Atlètic Bisbalenc són els representants de la comarca del Baix Empordà en aquesta categoria. Els begurencs iniciaran la temporada jugant al camp de l'Olot B, mentre que els de la Bisbal d'Empordà rebran les Arbúcies a casa.
1: El curs passat, tant Begur com Atlètic Bisbalenc van aconseguir romandre a una segona catalana que un any més es preveu disputada. Des de Ràdio Capital desitgem els millors auguris per als dos equips que durant la temporada se les hauran amb vells coneguts de la categoria com el Farners, el Banyoles o el Fornells, entre d'altres.
0: Doncs sí, evidentment, tota la sort per tots els equips baixempordanesos, ja sigui de futbol, de bàsquet o de qualsevol disciplina. I passem ara a la ciutat de Girona i recordem que tant Bisbal Bàsquet com Club Hoquei Palafrugell es troben encara en pretemporada, per tant, posem la mirada en la capital de la demarcació. Comencem parlant del Girona de futbol i també recordem que els dos equips de bàsquet de la ciutat, tant com Bàsquet Girona i també Unigirona, tampoc han començat encara la temporada regular. Parlem, doncs, de l'equip de futbol, dirigit aquest any per Quique Álvarez, a segona divisió, que jugarà demà, dissabte, al camp del Cádiz.
1: Exacte, sisena jornada de segona divisió en què els gironins visitaran un estadi històric com és el Nuevo Mirandilla de Cádiz, abans anomenat Ramón de Carranza. Els jugadors entrenats per Quique Álvarez intentaran refer-se de la derrota contra el Castelló de la setmana passada a Montilivi. El tècnic del Girona es mostrava optimista en la prèvia, malgrat el resultat advers davant dels castellonencs, i assegurava que l'equip viatja a Cádiz amb confiança. 7 punts té actualment el conjunt gironí, que es troba en una zona intermitja de la taula i que sí o sí vol mirar cap amunt en la classificació.
0: Doncs fins aquí el repàs a les principals notícies que ens ocupen en aquest divendres 18 de setembre del 2026 aquí al Baix Empordà i també alguna pinzellada d'arreu de les comarques gironines. Us hem de demanar disculpes, havien anunciat una estrena d'una secció per avui divendres, una secció en què havien de parlar de racons i de rutes de les nostres contrades amb els tritons de la Vall d'Aro, però hem tingut un petit problema amb els tritons que hem hagut d'ajornar aquesta secció de cares a divendres que ve, és a dir, que l'estrena la posarem divendres que ve. Nosaltres ara escoltem una mica de musiqueta amb Hungry Heart de Bruce Springsteen i de seguida hi tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur per acomiadar aquesta primera hora del dia informativa com fem cada dia de dilluns a divendres de les 8 fins a les 9. Fins ara!

0: 3 minuts i seran les 9 d'aquest matí de divendres 19 de setembre del 2026. Acabarem així la primera setmana del supermatí d'aquesta temporada 2026-2027. Abans, però, fem un últim repàs als principals titulars que us destacàvem en aquest matí, com per exemple que la criminalitat ha anat a la baixa a les comarques gironines durant el primer semestre del 2026, Maria.
1: El balanç de criminalitat amb dades de tots els cossos policials recull que al territori se n'ha registrat un global de 22.256, cosa que representa una caiguda del 6,8%. Entre d'altres, baixen un 21% els robatoris amb força, un 18% els que es cometen a interior d'habitatge, una tipologia que causa més alarma social, i també els furts i el tràfic de drogues. Una de les dades, però, que ha pujat són les violacions, que han crescut un 9,1%.
0: I també que la Bisbal d'Empordà prepara la reurbanització integral del carrer Nou amb una inversió de prop de 840.000 euros.
1: El projecte afecta una de les vies més antigues i cèntriques del municipi. L'Ajuntament va presentar l'actuació aquest dimecres a l'Ajuntament Vell davant d'una cinquantena de persones.
0: I també hem de parlar d'aquesta casa de Ràdio Capital de l'Empordà, i és que segueix celebrant els seus 25 anys amb un concert únic dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Peratallada.
1: La Black Music Big Band acompanyarà artistes com Mazzoni, San José, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla de la Bisbal Jove, Chloé Riambau i Joan Robau en una celebració de la música empordanesa.
0: I si fem un cop d'ull al temps per aquest cap de setmana, ens espera un dissabte amb un temps incert i un ambient més fresc. Començarem amb cel ennuvolat a tota la comarca aquest cap de setmana. A partir del migdia i durant la tarda de demà no es descarta algun ruixat o xàfec fort que podria afectar tant zones de l'interior com també punts de la costa. En canvi, diumenge hi haurà un canvi radical de panorama i el sol serà el principal protagonista del cel des de primera hora del matí, així que ja ho sabeu, que quedarà aquest cel serè i net de núvols a tota la comarca des de l'Estartit i fins a Sant Feliu de Guíxols. Doncs ja ho sabeu, si voleu aprofitar el cap de setmana, demà dissabte serà una mica més incert i diumenge sí que hi haurà un temps gairebé estiuenc, podríem dir, tot i que les temperatures no seran tan elevades com en segons quins punts d'aquest estiu tan calorós que hem tingut aquí al Baix Empordà, així com arreu de les comarques gironines i del país. I nosaltres acomiadem la primera setmana de supermatí d'aquesta temporada aquí. Fem aquest divendres 18 de setembre del 2026 en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a escoltar dilluns a les 8, com sempre, al supermatí, explicant-vos l'actualitat de la comarca d'aquí de casa nostra, del Baix Empordà. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
4: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem, i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Manar, manar. Maxil·la
18: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
19: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
18: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
19: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
18: Confia en Maxil·la Estètic.
19: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
18: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
17: Manà, manà. Maxil·la Estètic.
5: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
20: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
20: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
21: La millor música del món.
22: La millor música del món.
21: A Ràdio Capital.
22: Ràdio Capital.
21: Amb Marc Lapés.
23: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital. Capital.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: 25 anys de cançons i territori.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.
4: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

I ara mateix obrim Fruit del Deliri per escoltar una de les grans col·laboracions d'Oques Grasses, en aquest cas amb Julieta, amb aquesta increïble cançó que es diu Com el dia i la nit.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Amb

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot / Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a Taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a Taula. El territori a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
1: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: La ràdio de l'Empordà. Capital.
12: I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanta les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: Propia.
1: Radio Capital.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
5: Ei, tu!
6: Sí, tu!
5: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
6: Boi.
5: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
7: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
8: Aquest dissabte a les 9, Càdiz, Girona.
7: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
5: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a Taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a Taula. El territori a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.

0: tots els continguts de Ràdio Capital.
1: I l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi ha un moment
2: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
1: perquè saps que no ho entendràs,
2: perquè et canses d'esperar
1: i de no saber exactament
2: què estàs pagant.
3: I si fos fàcil?
1: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
2: sense sorpreses.
1: Parles amb persones i saps en tot moment
2: què tens contractat.
1: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
2: Ei, tu! Sí, tu!
1: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
2: Boi!
1: Reserva al 972-32-69-32
2: o a info@barcarola.com.
1: Barcarola de S'Agaró.
2: Ens veiem a la pista.
0: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
8: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
9: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
11: La millor música del món.
12: La música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: que és la petita rambla del poble sec.
1: Ràdio Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres.
3: Les violacions han pujat un 9% a les comarques gironines durant el primer semestre. En canvi, els atracaments i els robatoris han baixat. La xifra total de delictes ha caigut un 6,8%. Tots els municipis n'han registrat menys, excepte Banyoles i Lloret. Els ports de Palamós i Roses volen atreure nous creuers de gamma alta a la fira Sea Trade Cruise Med. La delegació catalana manté trobades amb companyies per consolidar les escales actuals i per captar noves navilieres. L'estratègia aposta pel turisme de més nivell. També vol reforçar la connexió amb l'oferta turística de la Costa Brava.
4: La Bisbat d'Empordà prepara la reurbanització integral del carrer Nou amb una inversió de prop de 840.000 euros. El projecte renovarà el paviment, les voreres, el clavegram, l'aigua i les xarxes soterrades. També afectarà el carrer de la Rampa. Les obres duraran uns 6 mesos. La licitació dependrà del finançament municipal per poder començar.
5: Sant Feliu de Guíxols acull del 18 al 20 de setembre una nova edició del Festival d'Aquí, als Jardins Juli Garreta. La cita uneix comerç de proximitat, gastronomia local i cultura. El programa inclou música en directe, tallers per a famílies, artesania, teatre, circ, dansa, tastos i activitats gastronòmiques durant tot el cap de setmana.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest divendres.
3: Avui al Baix Empordà i a la costa hi haurà cel mig tapat amb plugins febles intermitents. Les temperatures es mouran entre els 18 i els 28 graus, amb valors més alts a l'interior i més suaus a prop del mar. El vent serà fluix, tret d'algun cop moderat. Demà i passada, temps encara inestable, però tendint a millorar.
2: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
8: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major. Cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
9: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
10: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
6: La millor música del món.
0: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapé.
13: 25 a 5 sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
14: Tema original de Faithless versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: l'Empordà. També a radiocapital.cat.
1: És la primera cançó que coneixem dels Another. Sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada, Talk to You.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa. I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
1: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
1: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
2: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
3: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
0: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
6: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
7: Aquest dissabte a les 9, Càdiz, Girona.
6: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
8: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
9: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
10: La ràdio de la...

0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Capital 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Amor.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
1: La millor música del món.
11: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.
12: 25 anys. 25 anys.
1: Sonant amb tu. Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
13: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
1: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: És una d'aquelles cançons que fa estiu. Ell és Marc Cambori, això, Belong Together.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: El que passa al món és important.
1: El que passa a l'Empordà,
0: encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Ei, tu!
4: Sí, tu!
3: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
4: Boi.
3: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
5: Et balla pel cap comprar una bici elèctrica? Vols provar-ne? Els d'Ecobike, que en som fabricants. Aquest cap de setmana ens movem a la Fira Sea Otter, el gran festival de bicis a Girona. Ens trobaràs a la Zona Rosa, estant P2. Tenim bicis per provar i descomptes especials de fira. Vine a veure'ns. I com sempre, pots xafardejar a ecobike.com.es. Ecobike, més que benvinguts.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
0: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
8: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
9: Amb Marc Clapés.
8: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
9: La primera llista.
8: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
2: Mana, mana.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
6: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: sun. Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem, i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
16: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
17: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
18: I amb la ràdio, també.
17: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
18: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
17: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
19: No cal explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
20: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenaro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital. 25.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 4.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't ara.
5: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
6: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts a l'últim cap de setmana de l'estiu. Sí, nois, això s'acaba. El dimecres dia 23, a les 2 de la matinada i 5 minuts, entra oficialment la tardor astronòmica. La meteorològica ja l'hem començat a tastar aquests últims dies. Per tant, com a últim cap de setmana d'estiu, l'hem d'aprofitar al màxim.

d'aquí uns moments, Xico Sánchez i Carcassés ens donarà unes quantes possibilitats per acabar bé l'estiu. També tindrem el comentari setmanal del president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau, i acabarem amb la sessió de ball amb música dels 80 i 90 que ens proposarà a partir de les 6 en Jordi Pagès. I avui volem anar al súper.

0: Passa al supermercat amb una missió molt concreta. Només em falta una cosa. Una, entres com un professional, amb la dignitat intacta, i en surts amb 15 productes, 3 dels quals no sabies ni que existien. Però és que hi ha les petites tentacions, les galetes que estan d'oferta, aquell formatge que no has tastat mai, unes patates per si de cas, un hummus, perquè ara som gent moderna, eh? I, evidentment, xocolata, perquè no sabem què superem, però sabem que patirem. I sempre hi ha aquell producte que cau al carro sense cap justificació racional.
1: 972 313 702.
0: Quin és el vostre? El producte que no necessiteu, però que el supermercat sap que us acabarà venent. Les vostres tentacions al súper. Comencem? Va.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: Bona tarda, Xico.
2: Bona tarda, tingui, no s'entretingui.
1: Avui cara a cara, eh?
2: I tant que sí, quina il·lusió. Ah. A mi m'agrada molt doncs, venir aquí als estudis de... Ah. De l'emissora, perquè te veig a la cara, te veig aquest somriure que tens, sí. Estàs content perquè és divendres, fa tendres...
1: Exacte, sí, sí, sí, sí. A més, és l'últim cap de setmana d'estiu, ja deia abans, que ho hem de celebrar com cal, perquè el dimecres, dia 23, oficialment arriba la tardor.
2: I tant, que sí, ho celebrarem perquè hi ha molts actes festius.
1: Ah,
2: i,
1: sí?
2: Sí, vinc a fer unes propostes que a mi em fan efecte, que són molt interessants.
1: Doncs endavant, som-hi.
2: Home, anem de festa, doncs mira, després de la Diver Beach, la Diver Land, sí. És que diversions no paren a final d'agost, doncs diuen que 20.000, 22, 25, jo què sé quanta gent hi havia allà, a la platja de Sant Antoni, doncs tothom vestit de blanc, ara una mica diferent. La Diverland la fan en el càmping La Sénia, que per la gent que no se situï...
1: És el Calonja, l'internacional Calonja, no?
2: Sí, exacte, és el que hi ha entre Platja d'Aro i Torre Valentina, que jo tota la vida ho conec com Cala Gogó, tot i que la platja de baix és Cala Cristus, però el càmping és La Sénia, que ara es diu... Es diu La Sénia.
1: Ah, es diu La Sénia, no ho sabia.
2: Internacional...
1: Jo sempre dic el càmping del pont, aquell que travessa la carretera.
2: Sí, que s'ha d'anar en compte amb aquell pont.
1: Per què?
2: Perquè una vegada aquell pont... Ho van fer nou fa poc, perquè hi va haver-hi una trompada i va caure una part del pont. Ah. Però deixem coses lletges.
1: Sí, exacte.
2: Perquè el Diverland Juràssic, que es diu, doncs és una diversió impressionant de diversiones, com cada any reuneixen una quantitat de gent des d'avui fins a diumenge, i esperem que respectant doncs, el temps, que tot és divertit, que la gent es disfressa, que hi ha música en un costat, música en un altre, tiberis, i que sempre és el mateix, que diversiones respira aquest aire positiu, d'alegria, de festa, de versions, i que no paren de Diver Beach a Diverland en qüestió de 3 setmanes.
1: Sí, sí,
2: jo no sé
1: sí,
2: com s'ho fan, Robert Fort i la companyia de música de Calonja.
1: Es veu que es fot molts de kiwis,
2: Ah, sí?
1: Sí, es veu que va molt bé els kiwis,
2: Jo un cada dia, al dematí. Sí, sí, sí, jo esmorzo amb un kiwi.
1: Doncs ja veus, mira el que dona el kiwi de l'Albert Fort,
2: Ara ho entenc, ara ho entenc. Mira, a Gran Empordà també podem anar cap a una altra banda de festa, que no quedi únicament, perquè si no després la gent de Gran Empordà m'ho retreu. I és que l'Empordà és allò, mal i el baix, l'Empordanet, i el sistema de dues passes, per exemple, per anar a l'Escala.
1: Ah, sí, la Festa de la Sal.
2: La Festa de la Sal. Molt tradicional.
1: Sí, sí,
2: hi ha moltes activitats tradicionals.
1: I suposo.
2: Sí, anxoves, hi ha cantades amb grups, i hi ha una mica de festa de tradicional. Aquesta és la veritat, popular. I després també tenim, per acabar les festes, n'hi ha moltes, però la festa d'aquí, que és a Sant Feliu de Guíxols. D'aquí. La festa es diu d'aquí.
1: Ah, d'aquí.
2: Sí, comercial, festiva, a Sant Feliu de Guíxols. I per això, allò que sempre et dic quan arriba aquesta època, Joan, que tot i que acabi l'estiu que tu deies, doncs que acabarà ben aviat de manera oficial, la festa no es para en tot l'any pràcticament, perquè després vindran les festes de les Castanyades, en la tardor...
1: Sant Narcís!
2: Ah, exacte, la festa de Banyoles també.
1: Sí, Sant Martirià...
2: De festa en festa i no cal parar.
1: I tira perquè és allò, En fi. Molt bé, Xico.
2: Fins al propera. Content d'haver-te vingut a veure,
1: Estàs fresc com...
2: Si està molt bé aquí,
1: Sí, estàs fresc com una rosa,
2: Tu també. Ah, que diu. One ticket, please.

0: De cap a cap. Visca la tarda.
1: El temps. El temps, sens dubte, que ha estat notícia aquesta setmana. Quina pedregada. Girona, Rodalies, Vilablareix, Banyoles i una imatge bucòlica. Veient les escales de la catedral de Girona, que semblava les catarates del Niàgara. Isaac Vilat, les vas veure per les xarxes? El vídeo de baixant aigua per les escales de la catedral de Girona. Bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Sí, sí, sí, em va sortir pel Twitter i déu-n'hi-do. És una imatge que, bueno, pocs cops passa, però sí, normal. Sí, és que amb la ploguda que vam tenir aquest passat dimecres aquí a les comarques de Girona, déu-n'hi-do.
1: 50 litres a Girona? Quines van ser les quantitats que van caure, més o menys?
2: Sí, aviam, van ser unes pluges molt irregulars, evidentment. Per exemple, mira, a la Bisbal d'Empordà van caure cap a entre 40 i 60 litres en funció del barri, però des que, després de la resta, el que ve ser Palamós, Sant Feliu, que són les zones adjacents, tota la costa, quasi no arribaven als 5 litres. Mm. Per tant, però a l'interior, tot el que ve ser aquell triangle entre Girona, la Bisbal i Vidreres, Llagostera, també va ser un punt força important, de 60, 50, 60 litres per metre quadrat. També Banyoles van tenir un altre focus important de 50 litres per metre quadrat, i aquests van ser quasi la zona zero d'aquests ruixats més intensos a les comarques de Girona. D'acord? Tot l'Alt Empordà, la costa del Baix Empordà va quedar una mica més al marge, també la Garrotxa van tenir registres més discrets, però déu-n'hi-do la ploguda i la pedregada, que quasi un centímetre i mig, que quasi dos centímetres de diàmetre. Aquestes pedregades de final d'estiu, una situació de final d'estiu.
1: Ara ho has dit, final d'estiu, ho hem de celebrar, últim cap de setmana d'estiu, el dia 23 a les 2 de la matinada i 5 minuts, arriba la senyora tardor. Quines perspectives meteorològiques, perquè fa una colla de dies que ja es nota, fa olor a tardor, Isaac?
2: Home, jo que ho noto molt, ho noto amb la llum, és a dir, aquesta llum ja més baixa, que dona tot dona una cosa més diferent. És a dir, a mi m'agrada molt aquesta llum de setembre, de tardor, dona una lluminositat molt, molt bonica a tot l'Empordà, a tot el territori.
1: Molt bé. Doncs a veure, fem previsió primer del cap de setmana, l'últim de l'estiu, i com començarem la tardor?
2: Aviam, aquest cap de setmana serà tranquil i serà de ben aprofitar, amb temperatures agradables, caloretes,

0: al migdia, però fresqueta a primeres hores del dia i a última hora del vespre. Per tant, bé, tant dissabte com diumenge ja anirà, ja tindrem molts menys núvols que no pas avui. Per tant, sol i calma i tranquil·litat i en general un cap de setmana de bon aprofitar i molt agradable per fer activitats a l'aire lliure. I a partir de la setmana que ve sembla que continuarem aquesta, com a mínim aquesta primera meitat de la setmana amb força estabilitat. I ara bé, poder finals de setmana poder arribar a un canvi amb un vent, amb una mica de vent de llevant, ho haurem d'anar veient, però en principi cap de setmana i inici de setmana, dilluns, dimarts fins dimecres, tranquil·litat.
1: Molt bé, doncs Vilà, Isaac, tranquil·litat i bons aliments, eh? I bona entrada a la tardor.
0: Efectivament, una estació molt, molt bonica la que tenim aquí a casa nostra.
1: I tant. La caiguda de la fulla. Apa, adéu, maco!
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.

0: 2:45 i 4 minuts. I després de la publi... ens espera una mica de Rod Stewart.
1: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major. Cerca birra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, va, habaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
2: Mana, mana.
3: Maxil·lo estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·lo estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·lo estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·lo estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·lo estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Fenomeno.
3: Maxil·lo estètic.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.

0: 3 quarts de 5 i 3 minuts, Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6.
1: Pere Puigverd us porta l'hort.
0: Bona tarda, Pere Puigverd, des de l'Escala, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé, molt bé.
0: La pedregada d'aquesta setmana, en parlàvem fa uns moments amb l'Isaac Vilà, el nostre home del temps, ha afectat a l'Escala, el teu hort, o...?
2: No.
0: No?
2: No, no. Aquest any de moment estem de sort. Hi ha moltes pedregades, sobretot a part de Lleida. Aquesta està més a prop, però de moment ens ha respectat. I que duri, perquè encara queden algunes fruites per recollir en els arbres i, per tant, deixem que caiguin totes les fulles, llavors que pedregui com vulgui.
0: Molt bé. Escolta, aquesta setmana ja n'hem parlat en el programa, però volem incidir-hi perquè ets un fan de les figues. A Figueres aquests dies s'està fent la campanya Enfiga't. Diguem-ne que ja saps que hi ha una estreta relació, per això ve el nom de Figueres de la Figa, i estan fent una campanya amb diversos restaurants, amb diverses combinacions, i avui ens vols parlar de les figues seques o tendres. Com?
2: Bé, les dues a mi m'agraden, eh? Quan no n'hi han de tendres, tiro de les seques. Però és que la figa és d'aquelles fruites que, clar, no en podem gaudir tot l'any. Hi ha algunes, com sortosament, com la poma, la taronja, la pera, que en podem gaudir tot l'any. Però la figa no, la figa és com la cirera, com el préssec, que tens uns mesos i llavors s'acaben. A mi m'encanten, i amb cuina es poden combinar de molts llocs, de moltes maneres.
0: Doni'm idees.
2: I que, home, i a mi m'agrada molt tallada així fineta com un carpaccio, i llavors li poses el que vulguis allà per combinar-ho. Pots combinar-ho amb gelat, pots combinar-ho amb cremes. La figa combina molt. Llavors també a mi m'agrada tallar de tallets, si saps, aquelles amanides sofisticades que a vegades ve de gust fer, quan venen amics. Doncs posat algun tallet allà, a part que és bona, és molt decorativa, i a mi, ja et dic, la faig servir sobretot quan vull lluir una mica un plat.
0: L'altre dia els organitzadors de l'Enfiga de Figueres em parlaven d'un arròs que van fer en figues, i ho dic de memòria, em sembla que hi van posar-hi ànec o... Ara no me'n recordo.
2: Ànec ja lliga.
0: Sí.
2: Ànec ja lliga, ara. Jo no arribo a tant, eh? Això ja és un nivell.
0: És un nivell.
2: És un nivell que marxa de les meves capacitats.
0: És un nivell.
2: Sí, jo soc de coses més senzilles, Joan.
0: Està bé. Escolta, i la... Clar, estic parlant d'un producte, d'una fruita... És una fruita, no, la figa?
2: És una fruita, sí.
0: És,
2: més que tot, és una inflorescència. A dintre, allò que la gent en diu la figa, és allà on estan totes les llavors, a dintre, vull dir que com diríem, una capsa que es guarden milers de llavors, que són el que podríem dir que reprodueix les figues. Per això, de vegades neix una figuera a dalt d'un arbre o a dalt d'un teulat. Això, molta gent, si s'hi fixa, en pobles abandonats, veu una figuera a dalt d'un teulat, allà amb una paret d'aquestes velles. Com pot ser que hi sigui? Doncs això són els ocells que han menjat una figa, i llavors, quan han fet les seves necessitats, a sobre el teulat, amb humitat, allà ha nascut una figuera. I és així com una manera que es poden reproduir les figues, a través de les llavors de dintre. Però també es poden reproduir en branques, plantant directament les branques a terra.
0: Està bé. I les figues seques, combinades amb què? Allò, com es diu, amb postres de músic?
2: Home, i tant, amb panses, que seria una altra fruita seca, i és a dir, dissecada, amb elles i avellanes. El que poder no sap, Joan, com de petit nosaltres fèiem assecar les figues.
0: Com les assecaves, les figues, a veure?
2: Nosaltres, quan érem petits, amb un garbells...
0: Amb
2: un garbells els agafàvem, els aixafàvem...
0: Amb un què?
2: Garbell.
0: Què és això?
2: Garbell segur que no... Molt...
0: No.
2: Garbell és el que es feia servir per garballar el gra.
0: Ah.
2: Imagina't un cercle d'un metre de diàmetre i que el cul és de tela.
0: Ah.
2: Tela que perquè caiguin una certa mida de grans i llavors la pallofa quedava dalt i el gra que havia baix. Això es feia molt a pagès quan hi havia les màquines. I a casa encara en conservem algun de garbells. Doncs aquests garbells, imagineu-vos, és un cercle de teu cul de tela i posàvem les figues aixafades, les has d'obrir una mica i aixafar-se, i els deixàvem al sol. Ara que fa aquesta calor al mes de setembre, si venia una pluja havies d'anar ràpid a treure'ls i entrar-los a dintre. Però si no, en pocs dies els tenia seques i boníssimes.
0: Molt bé. Recordeu, amics, Figueres s'acaba aquest diumenge, dia 20, l'enfiga't, i avui en Pere Puigbert ens ha volgut parlar de les figues. Pere, fins la setmana que ve, que vagi bé.
2: Perdona, fins la setmana que ve. Una abraçada a tots.
0: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Ei, tu!
4: Sí, tu!
3: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
4: Boi.
3: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Una passió de primera, un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
8: Aquest dissabte a les 9, Càdiz, Girona.
7: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de Distribució de Gasoils Cursà.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, família? Són les 5 de la tarda i 4 minuts. Seguim a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Tenim el goig que el director de Ràdio Capital i Taronja Ràdio sigui amb nosaltres aquí als estudis. No és gaire sovint, no ve gaire sovint. Té feina, però avui dia tot això...
2: No, normalment estic a la planta 20. I no, clar, planta, no ens veiem gaire.
1: A la planta 20 deu ser la grua aquesta que hi ha aquí fent obres, fent de manobra.
2: Exacte. Sí.
1: Ves el tanto lligat bé, perquè no tens vertigen des de dalt?
2: No. Els que estem acostumats a mandar, no.
1: A mandar. A mandar, tu també. A manar, cony!
2: Bé, mandar, sí, millor.
1: Exacte. Bé, en Miquel és aquí perquè ja us ho pensava ahir. Ràdio Capital fa 25 anys i 25 anys no es fan cada dia i ha preparat un concert en motiu dels 25 anys amb artistes empordanesos en un dels llocs més emblemàtics de l'Empordanet,
2: sí,
1: que és el castell, a la plaça del castell de Pere Tallada, i en el qual hi participaran músics empordanesos a una hora que avui dia diria un tarder, o a les 7 de la tarda, un dissabte.
2: Ara.
1: Sí, 31 d'octubre.
2: Finals d'octubre, a les 7 de la tarda, el Garbí és a dormir.
1: M'ho expliques una mica?
2: Sí, escolta, i festa, què vols que t'expliqui?
1: Doncs que aquí ve...
2: D'entrada, una mica de context, en l'aniversari de Ràdio Capital estem fent un fotimer de coses. Vam començar el febrer amb una xocolatada que tu bé coneixes.
1: Sí.
2: Hem canviat la imatge sonora de l'emissora, hem canviat la imatge gràfica de l'emissora, el nostre logotip. Estem fent un munt de canvis, no?, que l'audiència m'agrada pensar que nota. I al mateix temps hem organitzat molts esdeveniments. Per exemple, ja vam inaugurar una exposició a Torroella de 25 anys de notícies de Torroella, no?, repassant el últim quart de segle informativament parlant. Vam fer també el mateix a Palafrugell. D'aquí 15 dies ho fem a Pals, després a Platja d'Aro, després a Palamós, després a Begú, després a Calonja, després a la Bisbal. Vull dir...
1: I avui...
2: Avui a l'Estartit, calla loco, clar.
1: Home!
2: I a l'Estartit, a Castell d'Aro, a Segaró, a Sant Antoni... Vull dir que fem fins a 13 exposicions. Després fem també una jornada periodística el 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè. El dia 11 de novembre farem allà un acte institucional amb una entrega de premis, que ja també en el seu dia, a vida cuenta, ja en parlarem.
1: Molt bé.
2: I això ho publicàvem abans d'ahir, el dia 31 d'octubre muntem un concert que n'hem dit 25 anys de paisatge musical empordanès. Clar. I d'inici ja comencem amb un grup que és de Girona, però tot bé, que és la Black Music Big Band, però que és un projecte que és molt xulo, ens agrada molt, és un projecte...
1: Però explica com s'articularà tota la nit, quin paper tindrà la Black Music Big Band.
2: Sí.
1: Explica'm una mica, va.
2: Mira, la Black Music Big Band serà, diguem-ne, la banda de capçalera del concert. I per l'escenari del concert hi passaran fins a 10 artistes empordanesos que acompanyaran a la Black Music Big Band fent temes propis, és a dir, temes de cada artista.
1: Això està molt bé, eh?
2: Això està de puta mare, això. Està molt requeta bé. Artistes que pujaran a l'escenari. Per exemple, Mazzoni. Mazzoni, que a més en Mazzoni va, diguem-ne, va començar carrera el 2006, ja tocava d'abans, però allò el despegue d'en Mazzoni va començar el 2006,
1: el despegue.
2: Ja gairebé ha anat també una mica a la part amb nosaltres.
1: Sí.
2: San Josex, també de la mateixa època que va començar i també ha anat creixent, l'hem vist anar creixent durant tot aquest temps. Fetus són més recents, la banda de l'Adrià Cortadelles, que són així com més punkis, ara molt famosos per una cançó que es diu Mori el Brunch, que està molt bé. Per què fas moviments?
1: No, és que em pica tot avui.
2: En Jofre Verdagí, aquest sí que sabem qui és,
1: sí,
2: no?
1: Home, tant,
2: en Jofre Verdagí també vindrà. Vindran en Diversiones i companyia, perquè si hi ha una banda massiva seguida i referencial aquí en aquest país, i empordanesa, que són de Calonja, de Colonja, són l'Albert Fort i companyia, vindran també.
1: Sí.
2: I després, com que hem volgut posar-hi una mica més de varietat estilística, vindrà la Chloe Riambau, que és així una mica més cantautora, vindrà en Joan Robau, que és així més soul i blues,
1: boníssim,
2: i després, ojo peligro, vindrà la Neus Mar, La Neus Marc, oi? La cantant de, bueno, de Veneres i cantant empordanesa, també. I Els Cremats, grup de Veneres, vindran, perquè vam dir, hosti, la música de l'Empordà no és incompleta si no hi ha Veneres i si no hi ha so de cobla, si no hi ha sardana.
1: Que hi haurà un cremat al final.
2: Sí. Davant meu hi ha un cremat. I dèiem, hi ha d'haver sardana.
0: No.
2: Hi ha
0: jo no,
2: sardanes. Hi ha d'haver sardanes. I per això vam convidar a la cobla Bisbal Jove.
1: Veus,
2: vull dir, imagina't
1: bé,
2: com pot sonar la barreja entre una big band i una cobla, que jo crec que els que estiguem a primera fila ens començarà a sortir sang de les orelles del sonido atronador que sortirà d'aquell escenari. Per tant, 31 d'octubre, 7 de la tarda, ni Halloween, ni Fires de Girona, ni punyetes vàries, tot Cristo.
1: Abans de la Castanyada ens dona temps.
2: Clar, doncs a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Pere Tallada, el concert 25 anys de paisatge musical empordanès, ja que tots us ompliu la boca sempre al quilòmetre zero.
1: Exacte.
2: Feu-ho també quan parlem de música, de cultura i de ràdio. Les invitacions són gratuïtes, és a dir, no heu de pagar res.
1: Què hem de fer?
2: Entrar a la web radiocapital.cat, allà hi trobareu
1: un
2: enllaç, us registreu allà, podeu reservar fins a 4 invitacions. És que en necessito 8, entre dues vegades.
1: Quanta gent hi cap a la plaça del Castell de Pere?
2: No ho sé, no ho he preguntat.
1: Ja ho sabrem aquell dia.
2: No ho he preguntat, però vaja, jo prefereixo morir d'èxit que de pena, saps?
1: Molt bé. I saps qui ven el 10 i 11 de juliol a Barcelona?
2: Sí, però no són de l'Empordà. Els hi vam dir que no podien venir per a Tallada.
1: Molt bé. Oasis.
2: Apa.
1: Apa.
2: Adiós.
1: Gràcies, jefe.

0: Per arribar a 6:15 de la tarda, els divendres a aquesta hora, el president del Col·legi de Periodistes de Girona, en Jordi Grau, posa cullerada, supera sempre, algun tema d'actualitat de les comarques de Girona o de retruc que ve de les Espanyes i que també afecta aquí. Jordi Grau, bona tarda tingui, com estàs?
1: Molt bona tarda, Joan. Molt bé. Mira, fent coses de jubilat, és a dir, treballar molt, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè avui em penso que vols parlar de jubilats, no?
0: Sí, però espera un momentet. Em deixes posar un vídeo que s'ha fet viral a Instagram que pot ser perfectament l'introducció del tema que parlarem d'avui?
1: Endavant.
0: Escolta bé.
2: Avui és el dia de les reserves de l'Inserso. Jo crec que això ho han fet per pelar en els vells d'atacs de cor, de nervis, perquè estàs allà, pel botó, verde, se puesto rojo, ja tenen, revisa la reserva, no hi places. Pac! Un de mort. I això va així, eh?
1: La gent se'ls empesca totes, sí, sí. És ben bé que és així, però bé, nervis i cues i coses,
0: sí.
1: Que la gent no ens convindrien, diguem-ne.
0: No, a Girona he vist moltes cues.
1: No, Joan, això.
0: Com?
1: Jo dic, passa cada any això, però sí. És que aquesta vegada sembla que ha estat més espectacular que mai. De fet, ahir hi ha cròniques periodístiques que ho diuen, de diaris de tot Espanya, però també, per exemple, el diari de Girona, que explica ahir que davant d'una agència d'aquestes, sí, de viatges, sí, sí, sí, l'agència Alcon, gent que portava que feia 4 hores de cua, per què? Perquè, doncs, per poder aconseguir un viatge a l'Imserso. Sí. Esclar, realment, les imatges són molt bones, perquè veus una cua de gent tota molt gran, és a dir, com jo, no ens enganyem, però
0: jo,
1: que ja són llestos i que la majoria d'ells porten, ja saben de què va, i porten un taburet o porten la cadira, i vinc a fer cua. Explicava la gent de l'agència que 3 hores i mitja abans d'obrir al matí ja hi havia una cua brutal, i és clar, a l'hora de l'hora, durant tot el dia, cua per aconseguir aquells viatges, diguem-ne, que són per la gent gran, que tenen uns preus molt interessants, perquè hi ha gent que diu que amb 300 euros, sí, passen 10 dies, de primera en un hotel, i que els hi entra tot, els hi entra el viatge, els hi entra l'estada, i llavors te n'adones que realment que sí, que hi ha molta gent que, diguem-ne, que fa cua, que passa nervis, i no sé si, com deia el senyor del vídeo, tenen atacs de cor per anar-ne matant, que espero que no, però el que sí que és veritat és que tenen nervis, perquè hi ha gent que, diguem-ne, que s'ho espera amb temps i que es dedica a fer aquestes hores de cua per d'això. Esclar, això passa a tot l'estat. Nosaltres a Girona ens ho mirem i ens anem donar compte de que les destinacions que la gent demana més són Benidorm, Torremolinos i també les Illes Canàries, no? Però n'hi ha moltes per tot. Però clar, si te'n vas a les Espanyes, el que trobes és que precisament una de les destinacions més demanades és Girona, és la nostra Costa Brava.
0: Ah, sí?
1: Doncs escolta, això va una miqueta per tothom, i de tota manera, viatges cars, viatges en massa, el que sí que sé és que jo tinc alguns amics que el que fan és aprofiten aquests viatges per tenir, diguem-ne, els hotels a un preu meravellós, i després el que són el dia a dia, les excursions, s'organitzen a la seva manera. És clar, si te'n vas 10 dies en un hotel a 300 euros, doncs la veritat és que és una,
0: que val la pena.
1: És una oferta, diguem-ne, atractiva. No,
0: Jordi, em sents? Jordi?
1: Sí.
0: Va,
1: sí, sí.
0: Imagina't. Quan et jubilis, et veus algun dia anant a Benidorm amb la teva parella ballant els pajaritos de la Mare Jesús i su acordeón?
1: Ben asseguro que no, però també t'he de dir que gent que no m'ho pensava s'hi ha acabat apuntant.
0: Ah, sí?
1: I el que fan és això que et deia, i van per l'hotel i després passen de les activitats, no? Ara, això sí, no es poden perdre, doncs, això, les cues aquestes per agafar aquestes reserves de gent, i precisament el gran comentari eren bàsicament que qui no li feia mal l'esquena, li feien mal els peus, que estaven cansats d'estar drets, i que, escolta, potser potser sí, però vaja, les ofertes són bones i el que potser un pensa és que segurament hi hauria maneres més normals i més lògiques que no les de tenir que fer 4, 5 o 6 hores de cua per accedir a tot això.

0: Però clar, estem parlant de l'administració de l'Estat, estem parlant d'agències de viatges, i estem parlant d'una cosa que realment no passarà, i l'any que ve ens tornarem a trobar amb el mateix. Cues i queixes per tal d'accedir a una d'aquestes ofertes que diuen que són tan bones per anar amb l'Inserso. I, en franquesa, tornant a respondre a la pregunta, no em veig ni a Benidorm ni ballant los pajaritos.
1: Gràcies, Jordi. Que tinguis... Per cert,
0: és... Cara, perdona, és que m'he imaginat a mi mateix, jo t'he imaginat a tu ballant els pajaritos i m'he descollonat, em perdó.
1: Apa, adeu, que vagi bé, Jordi.
0: Adeu-siau.

0: The Corrs, 6:05 de la tarda. I després de la publi... recuperarem el Careless Whisper de George Michael. Tornem d'aquí 3 minuts.
1: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: En 25 anys han canviat moltes coses.
6: Han canviat pobles.
5: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
6: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
5: I ara
6: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.

0: 972 313 702.
1: Tentacions que teniu quan aneu al súper, que aneu amb la intenció de comprar una cosa, però sempre n'acaben caient 3, 4 o 5 més. Com resistiu a aquestes tentacions? Ara anem per trucades, però llegeixo uns quants comentaris per WhatsApp. L'Ariadna de Girona: sempre hi entro per comprar llet, pa, i acabo sortint amb una bossa plena. La xocolata és la meva perdició, sempre acaba caient. L'Enric de Figueres diu: jo vaig a buscar quatre coses, en surto un 15. Si passo per la secció de formatges, ja sé que en compraré algun, encara que no el necessiti. La Marta és de Banyoles, diu: a mi em perden les ofertes, puc entrar a comprar detergent i acabar amb tres paquets de galetes perquè estaven, clar, el 2x1. Són punyeteros, ens coneixen. Les nostres debilitats. Jordi de Platja d'Aro: sempre cau alguna cosa per picar, patates, olives, fruits secs. Després arribo a casa i penso: això ho necessitava? Remordiments de consciència. I acabo amb la Clara, que és de Banyoles. Diu: jo sóc molt fàcil de convèncer amb els productes nous. Veig alguna cosa que no he tastat mai i penso: va, provem-ho, i així omplo el carro. Xavi de Girona, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. A punt d'anar al súper.
1: Escolta, t'has sentit al·ludit amb els comentaris que llegia?
2: Doncs, mira, amb els tres primers deia: però si jo sóc aquest, però si jo sóc aquest. Jo, o sigui, em reconec amb tots.
1: Cony.
2: Però, sí, jo t'explico. A veure, jo tinc un súper com a un parell de carrers de casa. Vull dir que és l'excusa per caminar una mica cada tarda. És que com que quasi que tinc la nevera buida, perquè el tenim, ja t'ho dic, als carrers, i dic: bueno, doncs anem a buscar algú per sopar.
1: Perdona, un momentet. O sigui, l'exercici que et recomana fer, passos que et recomana fer el metge, sí, cada dia, tu els fas al súper, però esclar, si comences a comprar
2: de tot,
1: escolta, no et serviria de res això, eh?
2: No els cremo les calories, ja t'ho dic jo que no els cremo. Però bueno, és que em fa gràcia. Dic, mira, bueno, de fet, clar, què passa? Que de camí al súper, després tornant també ja al bar i fas el toc. I, bueno, és un desastre. És un desastre. Però bueno, és la meva escapada entre setmana, i t'haig de dir que, mira, ofertes, no puc. O sigui, és... allò quan veus una etiqueta de color... Aquí els posen de color, em sembla que és un tronjat fort o alguna cosa així. I veus l'etiqueta de lluny, ja vas cap allà. Ja siguin formatges, ja siguin pizzas, ja siguin els lots que venen pizza crispetes i Coca-Cola, és igual.
1: Sí.
2: El que passa que em fa por, els formatges també. El que em fa por és quan arribo a la caixa. Quan arribo a la caixa em fa una por.
1: Digue'm, què gastes cada vegada que vas a veure els teus veïns del súper, més o menys? 50, 60,
2: sí, 40... Sí, 50, 60, 80... A vegades, quan anem a fer potser la compra grossa, se te'n va els 200 i dius: ai, mare de Déu, i veus el carro mig buit. Però bueno, ara, una cosa que no falta mai a casa són els gelats. Els gelats sí que és una perdició.
1: Ostres.
2: Hi ha gent aquí a casa que només fa que sopar gelats. I bueno, també hi ha ofertes en els gelats. Quatre caixes per tres, o jo què sé, a fi d'estiu, tot a meitat de preu. I bueno, emplenem la nevera de gelats, això sí.
1: Tinc un correu electrònic, perdó, un correu electrònic, un WhatsApp, que ha trobat la solució. La majoria de grans superfícies avui dia, Mercadona, Lidl, Esclat, Bon Preu i tot això, pots comprar per internet. Clar, diu també que és la millor manera per evitar les tentacions, com que compres a distància i et porten el producte a casa. Clar, no pots... clar, quan passes per la caixa veus aquells ous Kinder allà. Ai, aquest
2: clar,
1: ou...
2: Clar, clar, clar.
1: I en canvi, clar, si ho compres per internet, es veu que no té... És veritat, Té raó.
2: Sí. No, té raó. Bueno, de fet, cuidado, perquè també hi ha les subscripcions ara per internet, Per exemple,
1: què és a Amazon, això? A veure, explica'm.
2: A Amazon tu vols comprar paper de vàter i allà posa subscríbete, saps? I si tu vols que et portin 15 rulls al mes, doncs porta't... I clar, cuida't, perquè això també és tentador. Mira, doncs ja no vaig a buscar llet, ja no vaig a buscar paper, ja no vaig a buscar allò. I arribes a casa, bueno, que cada setmana et truquen a la porta 3 vegades.
3: Tu, amb les subscripcions. Amazon ven paper de vàter? No ho sabia.
2: Sí, bueno, ven de tot. I has d'anar al tanto, perquè... La primera vegada que em va passar a mi posava subscríbete, i jo, però si jo estic subscribido ja a Amazon. Vaig apretar paper de vàter i ja t'he dit que me venia cada mes, me venia no sé quants rulls de paper de vàter i no entenia el per què, fins que vaig veure la pestanya. Sí, sí, que la tenia, estava subscribido al paper de vàter.
3: I Amazon dius, aquí tenim un bon client.
2: Aquest deu tenir por d'una altra pandèmia.
3: No, aquest va bé de ventre.
2: Bueno, sí, sí. Saps què passa? Que amb això del màrqueting els súpers pensaven molt, perquè he sentit aquesta noia que diu que anava a comprar pa i llet.
3: Sí.
2: Però és que, esclar, normalment el pa i la llet la posen al final del súper, el més amagat que puguis, perquè de tornada van caient coses al carro. I així anem, que no sortim, és impossible sortir amb dues coses del súper.
3: Xavi, una abraçada, salutacions a Girona.
2: Igualment.
3: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del dia a les comarques gironines. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 84 anys que tenia un cultiu de marihuana a 1.536 plantes a una zona boscosa de Cistella, a l'Alt Empordà. Els agents van desmantellar el cultiu el passat 9 de setembre i, en arribar, van comprovar que l'arrestat havia dut a terme una tala indiscriminada de pins per poder condicionar la plantació. A més de les plantes de marihuana, la Guàrdia Civil també va intervenir 2 quilos de cabdells de marihuana a punt per comercialitzar i es van obrir les diligències policials oportunes. A banda de l'octogenari responsable de la plantació, també s'investiga un altre home de 75 anys que se sospita que pot tenir relació amb els fets que s'investiguen per part del jutjat de Guàrdia de Figueres. I 2 de cada 3 empreses gironines afirmen que l'absentisme laboral ha anat en augment en els darrers 2 anys i creuen que es fa un mal ús de les baixes. A més, el 76% asseguren que els costa trobar substituts per cobrir temporalment els llocs de feina. Ho recull una enquesta feta per la patronal FOEC entre els seus associats. Les respostes indiquen que la preocupació dels empresaris no està en el cost directe de l'absentisme, com la sobrecàrrega de feina que suposa per la resta de la plantilla i les dificultats organitzatives que se'n deriven per al dia a dia. La patronal gironina creu que l'administració no ha abordat el problema amb prou diligència i per això reclama que es reforci el control i seguiment de les baixes. I la Sea Otter Europe, el festival internacional de ciclisme que se celebra als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha donat el tret de sortida a la 10a edició aquest divendres amb xifres de rècord. L'organització preveu més de 500 expositors i també ha ampliat la superfície ocupada. A més, segons el director de la cita, Albert Balcells, les marques ja no només venen d'Europa, sinó també de fora. Fins diumenge la fira estarà oberta al públic i acollirà competicions de diverses modalitats, així com exposicions i converses sobre el món de la bicicleta. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres a les comarques gironines.
0: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, va, habaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i 5 minuts, Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Benvinguts a l'última hora del programa d'avui, que és l'últim del cap de l'últim, vaja, és l'últim cap de setmana d'estiu, perquè dimecres arriba la senyora tardor a les 2 de la matinada i 5 minuts. Ho celebrarem d'aquí uns moments, com cada divendres, com mana Jordi Pagès, fent-nos mixos, barrejant cançons i ballables dels grans èxits dels 80 i 90.

0: Disfrutant del silenci dels Deep Edge Mode, Enjoy the Silence, a un quart de set de la tarda. Per ara arriba el moment de Jordi Pagès.
1: Boogie Nights, amb Jordi Pagès.
0: Com sempre, els divendres arriba el moment d'aixecar el cul de la cadira, moure el cos i posar-nos a ballar. Hola, Jordi.
2: Benvinguts a Boogie Nights. Soc Jordi Pagès i avui ens espera una sessió plena de funk pur i grooves eterns. Avui tenim Chic, Diana Ross i els OJs. La primera, Good Times a Chic, un dels temes més influents de la història del funk, clau en el naixement del hip-hop. La seva línia de baix, creada per Bernard Edwards, és una de les més samplejades de la història de la música. La base dels Rappers Delight de Sugar Hill Gang, considerada com la primera cançó de hip-hop, Nile Rodgers i Edwards la van escriure en plena crisi econòmica dels Estats Units com una invitació a gaudir malgrat les dificultats. I els Queen també van agafar aquesta línia de baix. La segona, per Upside Down, de Diana Ross, publicada el 1980 i produïda també per Nile Rodgers i Bernard Edwards de Chic. La col·laboració entre Diana Ross i Chic no va estar exempta de tensions creatives, ja que la discogràfica de la cantant volia un so més proper a la Motown. Malgrat tot, aquí tenim l'èxit, un dels singles més venuts de Diana Ross. I la tercera, per als mítics OJs i el I Love Music, un himne de soul disco que celebra la música com a element essencial de la vida. El grup, originari d'Ohio, va treballar de la mà dels productors Gamble i Huff, arquitectes del característic so de Filadèlfia, un tema que amb el seu missatge universal sobre el poder unificador de la música es va convertir en un dels grans himnes de celebració de l'època disco. El funk mai falla. Escoltem el Mini Megamix. Fins la propera.

De cap a cap. Per la gent de la teva generació.

0: perdent el control en Teddy Swims.
1: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
0: Per això necessitem material calent. Serà la Donna Summer qui ens el proporcionarà d'aquí 3 minuts mal comptats.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acudim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
11: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
12: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
13: Hey, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
14: Encara no.
13: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
14: On la fan?
13: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
14: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
13: Doncs hi anem.
11: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
15: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
16: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
17: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
18: I amb la ràdio, també.
17: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
18: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
17: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Everything I do, I'll do it for you. És Bryan Adams. A 3:15:02, Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Què podem fer en aquest últim cap de setmana d'estiu? Més detalls amb la Maria Alsina. Maria, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Comencem a fer un repàs de les principals activitats que podrem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I és que Celrà celebra del 18 al 20 de setembre d'Esvern, el Festival d'Arts en Viu. Es faran diversos espais del municipi i amb diferents disciplines artístiques de l'escenari. Tota la programació és gratuïta. I a Sant Jordi d'Esvalls arriba la 5a Fira Pluja d'Art, la proposta cultural que durant 3 dies convertirà diferents espais, places i carrers del municipi en escenaris per la creació artística. La programació s'allargarà del 18 al 20 de setembre. I el mateix cap de setmana tenim a Cervià de Ter una nova edició del Festival de Música de Cervià. El festival arriba a la 16a edició seguint les dues línies que han vertebrat la seva història. La promoció del talent local amb la presència de la soprano Eleonor Martínez, el pianista Daniel Bartomeu i l'Hélix Trio. I la visita d'estrelles internacionals amb el recital de la violoncel·lista Luca Coetze. I a l'Escala, aquest cap de setmana se celebra la 29a edició de la Festa de la Sal de l'Escala amb exposicions, tallers, rutes i visites guiades, entre altres activitats. I dissabte i diumenge hi ha una nova edició del FestiSurf Costa Brava, la cita més fresca del final de l'estiu i una festa a ritme de rock and roll a Platja Aro. I aquest cap de setmana el càmping internacional La Sínia celebra una nova edició del Festival d'Iberland amb els Diversiones com a caps de cartell. I a Fora Llac, aquest diumenge 20 de setembre se celebra una nova edició de la Fira Origen a Taula, un esdeveniment que neix amb la voluntat de posar en valor el producte alimentari local i donar protagonisme als productors de Fora Llac. I fins aquí el repàs de les principals activitats que hi haurà a les comarques gironines. Adeu, adeu!
0: Gràcies, Maria Alsina.

0: Ja és el moment de tocar el dos i desitjar-vos que tingueu un feliç cap de setmana. Ara. I que res, que tornem dilluns a partir de les 4 de la tarda. Taronja Ràdio, Ràdio Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Apa, adeu-siau.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
7: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
8: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. al jouvellrestaurant.com. Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
1: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
1: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
2: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la Pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
9: 25 anys ben Empordà.
10: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
9: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
10: Aquest dissabte a les 9, Càdiz-Girona.
9: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivi. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
4: Amb Marc Clapés.
3: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
4: La primera llista.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. 25 anys.
5: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital. 25.

0: day together. I told you they wouldn't be with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Estàs escoltant la sessió més petarda de Ràdio Capital, La Xalana.

0: Thank you, DJ.
1: La música per sentir-se bé. Ràdio Capital. 25 anys.

Vens a bord de la Xalana, de Ràdio Capital, la festa més petada del Baix Empordà, amb el nostre timoner, en Marc Clapés.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
2: Déu-n'hi-do, quina cançó que acaba de sonar. No estic preparada per això.
3: He perdut un del al què i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'ho al mig i he de declarar el meu amor de gamberro.